0: La convocatòria d'eleccions generals de cara al proper 29 de novembre, que han pogut sentir aquí a la SER en directe, ha generat un ratxo de valoracions per part dels principals partits polítics que es presenten als comicis.
1: Des del PSOE, el diputat al Congrés i secretari general del partit, Pepe Mercadal, creu que les votacions permetran a la ciutadania optar pel model de política d'habitatge que prefereixi.
2: Unes eleccions que seran una oportunitat per decidir quin model de polítiques d'habitatge volem. Nosaltres ho tenim clar. El principal problema dels menorquins i les menorquines, l'accés a l'habitatge, no el solucionarà el mercat per si sol. El mercat ha demostrat que no funciona per garantir el dret a un habitatge digne. Fan falta polítiques que posin límits en els abusos d'aquest mercat descontrolat. Limitar pujades desmesurades del preu del lloguer.
1: Al PP la visió és diferent. Es considera que el pas per les urnes és una bona notícia que permetrà posar fi a un govern que ja estava esgotat. Cristóbal Marquès és el president dels Populars de Menorca.
3: La convocatòria d'eleccions generals és sobretot una bona notícia perquè finalment els ciutadans podran decidir d'una vegada. Fa massa temps que el govern d'en Pedro Sánchez està esgotat, sense una majoria estable, marcat per els casos de corrupció i més preocupat per sobreviure que per resoldre els problemes reals que té la gent. I des de Menorca ho hem patit especialment. Hem hagut de reclamar una vegada i una altra qüestions tan bàsiques com una nova torre de control física a l'aeroport.
1: Més per Menorca afirma que ja fa mesos que treballen amb els seus socis de Mallorca i les Pitiuses de cara a unes eleccions generals. El secretari general vol fer valer a una formació molt arrelada al territori a l'hora que incidir en temes a solucionar a la nostra illa. Esteve Barceló és el secretari general de Més per Menorca.
4: Perquè massa vegades veiem que hi ha partits que quan són a Madrid s'obliden de defensar els interessos del territori d'on provenen i això no pot ser en cap manera així. La greu crisi de l'habitatge que patim, la massificació turística, en definitiva poder viure en condicions a la nostra illa. Això són coses que hem de defensar de forma inexcusable i, per tant, més que mai és necessari que ara més sigui aquesta veu pròpia arrelada en el territori a Madrid.
1: Des d'Esquerra de Menorca asseguren estar preparats per a formar part d'una opció d'esquerres com el proposat Frente Amplio, que uniria diferents opcions progressistes. José María García és el coordinador general d'Esquerra de Menorca.
5: Izquierda Unida está preparada para ir a elecciones. Llevamos tiempo trabajando para este momento en un frente amplio de partidos de izquierda. Y somos una parte importante del gobierno. Hemos hecho dar al Partido Socialista pasos muy importantes de progreso en materia laboral y en materia de vivienda, habiendo sido impulsores de varios decretos como los que se rechazaron el viernes pasado por parte de la ultraderecha y el Partido Popular, que además insistiremos en que se vuelvan a presentar para que sigan defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
0: I la protesta pel dret d'un habitatge digne va reunir centenars de persones a la plaça Constitució del Mou dissabte passat, però també ha acabat amb una acampada que segueix a dia d'avui.
1: Els concentrats fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització i recorden que cap dret social s'ha aconseguit prèviament sense haver mostrat fermesa per part de la ciutadania. Nayoyo és la portaveu dels acampats.
6: I el que estem fent una crida a la ciutadania perquè realment sabem que hi ha molts de casos de desnonament i que hi ha molta gent que potser, a lo millor, per la llei Mordassa, té una mica de por de sortir als carrers, però que s'animin, que vinguin a recolzar-nos, que necessitem el seu apoyo i que tots els drets que estem fent intentar que surtin bé és per tothom, no és només per nosaltres.
1: Aquest grup afirma que pensen quedar-se allà fins que els ofereixin una solució que acabi amb la precarietat i els desnonaments.
6: Demà ens concentrarem, farem una concentració i, bueno, així estarem fins que més o menys surti alguna més decent del que ens han proposat el govern i els partits polítics que han de derogar tot això de l'escut social i mantenir.
0: Aquest dilluns ha arrencat oficialment la campanya de vacunació contra la grip a les Illes Balears, centrada en aquesta primera fase en els col·legis, les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, així com també en pacients d'atenció domiciliària.
1: A Menorca, l'operatiu s'ha desplegat per cobrir un total de 31 centres educatius de l'illa, a més dels geriàtrics i centres sociosanitaris, per dur a terme

0: Aquesta tasca, la nostra illa, l'equip d'assistència anomenat VACMòbil, disposarà de 4 infermeres, 3 tècnics en cures auxiliars, 3 administratius i 2 conductors. Aquest personal itinerant oferirà la vacuna nasal als alumnes de 3 a 5 anys dels col·legis públics concertats i privats que comptin amb l'autorització dels seus pares, a més d'oferir l'immunització a tot el personal docent i treballadors dels centres. Des de la Conselleria de Salut han explicat que enguany la campanya inclou novetats destacades com l'ampliació de la cobertura infantil de la grip fins als 11 anys i la introducció per primera vegada de la vacuna contra el virus respiratori sincicial pels majors de 60 anys que viuen en residències. Així mateix, l'executiu ha subratllat que l'objectiu d'aquesta primera fase, que es perllongarà fins finals de novembre, és millorar la cobertura en els col·lectius de risc abans que el pròxim 19 d'octubre s'obri la vacunació a la resta de la població general. La campanya pretén consolidar la tendència a l'alça de l'any passat, quan gairebé un 45% dels escolars d'educació infantil de l'arxipèlag es van immunitzar contra el grip.
1: L'Associació Espanyola contra el Càncer va celebrar dissabte per primera vegada fora de Mallorca aquesta trobada a les Illes Balears, amb l'aforament complet i un programa dedicat a la investigació, les experiències dels pacients i el benestar durant el procés oncològic.
0: L'illa del Llatzeret de Menorca va acollir dissabte la 5a edició del Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de les Illes Balears, una jornada que va reunir pacients, familiars i professionals sanitaris per compartir coneixements, experiències i els recursos per afrontar la malaltia. El Congrés va començar amb la conferència magistral Egoistes, Immortals i Viatgeres a càrrec de l'investigador Carlos López Otín. Durant la jornada, la investigació va centrar una de les taules rodones. Una altra de les taules va donar veu a les persones que conviuen amb la malaltia, que van compartir les seves experiències i les diferents maneres d'afrontar el procés oncològic. El programa es va completar amb 4 tallers pràctics. El Congrés va reivindicar així la importància de combinar la investigació i l'atenció sanitària amb l'acompanyament, l'intercanvi d'experiències i una atenció centrada en les necessitats de les persones afectades i les seves famílies. Precisament, el fet de posar les persones en el centre dels tractaments era el missatge més important que es va donar al Congrés. José Reyes és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears.
2: Aquest missatge és fonamental. És a dir, s'ha de donar suport al tractament, s'ha de donar suport a la investigació per millorar els tractaments, però sempre hem de tenir en mente, en el cap, que en el centre de tot el procés hi ha una persona, que aquesta persona no només necessita un tractament mèdic, sinó que necessita suport emocional, psicològic i moltes vegades també, tal vegada, suport econòmic i tot, i que té, a més, un entorn, la seva família, generalment, que necessita també suport. Per tant, tenir en compte tots aquests cercles és fonamental per ajudar en el tractament de la persona.
1: Més de 2 anys després del fort temporal que va saquejar l'illa l'agost de 2024, amb les conseqüències de la dana tornen al debat polític a la Llora. El grup municipal socialista ha registrat una bateria de preguntes al Batlle per exigir explicacions sobre l'estat real de les obres de reparació finançades per al govern central.
0: Recordem que Aló va ser un dels municipis més afectats per aquella tempesta, el que va portar a l'Estat a declarar-lo zona d'especial interès per catàstrofe i a assumir el 50% del cost dels danys en béns públics. L'Ajuntament va optar a aquestes ajudes per reparar espais com la residència geriàtrica, camins rurals i instal·lacions esportives. Ara el PSOE reclama saber en quin punt es troben exactament 9 projectes presentats, l'import dels quals supera els 577.000 euros. Els socialistes demanen que s'aclareixi quines obres estan pendents, quines s'estan licitant i quins motius tècnics han retardat la seva execució, així com la justificació enviada al Ministeri de Política Territorial en els projectes ja finalitzats. El PSOE ja temora que la inacció del govern municipal pugui fer perdre aquestes ajudes que va aportar Madrid. Toni Mir és el portaveu del PSOE a Aló.
3: Han passat 2 anys i encara no tenim escala d'emergència municipal i no sabem com estan els projectes que es van presentar en el govern central arrel de la declaració de zona catastròfica, en què el govern central va donar una ajuda d'un 50%. Veiem algunes coses que s'han fet, altres que no, i per tant volem saber com es troben tots aquests projectes, en quin estat d'execució es troben. El municipal socialista va prendre aquesta pregunta per saber com està, per un tema molt clar. mos fa por que no arribem fora de plaç i perdrem aquesta subvenció.
0: S'espera que l'equip de govern doni en resposta a aquestes preguntes a la propera sessió plenària municipal.
1: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
4: Oye, ¿tú conoces a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
5: Pues sí, yo mismo.
4: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
5: Pues para allá que voy, poner colchones.
4: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
6: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com, La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar. ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, FI Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
7: Dedicatòria amb Bep Portella.
8: Hola, molt bon dia. Dijous passat vaig fer de guia. Va ser emotiu. Havia vingut de visita a Menorca per primera vegada sa filla de François Jagui, un jove suís que durant sa Guerra Civil Espanyola era membre de sa Central Sanitària Internacional. A Daniella, a Daniel Jagui i el seu marit, Jean-Paul, una parella de francesos que segurament passaria desapercebuda entre tant de francesos que allà per Menorca. Jo havia parlat fa uns anys amb ella per saber coses de son pare, ja que en certa manera havia estat protagonista principal d'un episodi històric important a Menorca, tan important com desconegut. Aquesta institució solidària, la Central Sanitària Internacional, va ajudar, i molt, a la construcció i a l'equipament de l'Hospital de Sang, que havia de donar resposta a les necessitats dels militars ferits i malalts. De fet, François Jagui, son pare de Nathaniel, visità Menorca cap al mes de novembre de 1938 per comprovar la marxa de les obres. Aquest edifici, en realitat, no era un edifici, ja que havia sortit de l'excavació i de l'aprofitament parcial d'unes pedreres subterrànies que hi havia en la línia de separació entre els termes municipals de Mahó i el castell d'Alt Calafiguera. Si els dic que són les coves que allà ara es complex Avelino 23 i Cal Dimoni, sabran on vull dir. El manco la gent de cap de Menorca. No sé si les instal·lacions van funcionar mai com a hospital, ja que la guerra va acabar prest i els nacionals van convertir allò que havia de ser un hospital en una presó. No tenim xifres confirmades, però es creu que hi van passar uns 3.000 menorquins per aquesta presó. Amb els anys, ja ho sabeu, les instal·lacions es van convertir en una sala de festes i discoteca, i com ja he dit, part d'elles estan actualment ocupades per Cal Dimoni. Vull donar-li les gràcies a en Damià de Canavellino, que mos va obrir la porta perquè aquesta senyora, Daniel, i el seu home, Jean-Paul, visitessin i s'emocionessin al descobrir els espais que constituïen l'original Hospital de Sang per al que son pare tant s'havia esforçat. Ara que hi pens, no seria una mala idea que l'Ajuntament, d'acord amb la propietat, edités, creés, un mural per posar a l'entrada i explicar què va ser aquell edifici, aquelles edificacions excavades en la roca, la seva història, la seva evolució. Estic convençut que una gran part de la gent els sorprèn que Cal Dimoni hagi estat una presó, en la qual mal vivien milers de menorquins. Hi ha tantes coses que no sabem de Menorca i tantes coses per descobrir que aquesta és una més. Bon dia.

0: contempla ni hi ha corporativisme actualment, pràcticament. No hi ha, diríem, els lloguets socials que hi ha a altres països. Aquí ha estat sempre un país on hi ha hagut molt de propietari, però no hi ha les vivendes socials que farien falta des d'una òptica pública i també des d'una òptica privada, si estan en aquesta línia. Per tant, hi ha que prendre bastantes decisions. Per jo, quan es diu s'ha de construir més, jo crec que sí, s'ha de construir més, però crec que només s'ha de construir per fer vivendes i vivendes socials. I vull dir, s'ha d'incrementar, diríem, el turisme. Pues, bueno, s'ha d'incrementar el turisme perquè vagin als hotels, però no perquè vagi en el lloguer turístic. Vull dir, hi ha que prendre mesures que dissortadament tenen que veure en totes les administracions i posar-ho d'acord en això és molt difícil. I jo crec que el problema va per aquí. O sigui, com es pot... no es pot igualar aquella persona que té una casa on té dues i els té llogades i això li representa per ell els complements de la seva pensió, que n'hi ha molts, en aquesta gent que compra els grans blocs. I això és el que s'ha de determinar des d'un punt de vista legal. I des del punt de vista polític, o sigui, el Partit Popular, amb els anys que fa que està a l'oposició, no se li coneix pràcticament cap proposta de res. De res. L'única proposta que se li coneix és fora, senyor Sánchez, convoqui vostè eleccions. Al final, és així. El problema és aquest. No hi ha hagut cap pacte social en què la dreta s'hagi assegut i hagi dit mira, amb això ens posem d'acord. No n'hi ha hagut res. Ha estat destructiva. I per això quan jo dic que són iguals que l'ultradreta, i ja he manifestat que no la seva base social, sinó en el Congrés dels Diputats, sobretot a Madrid. Vull dir, actuen exactament igual la dreta que l'ultradreta. Antes hi havia una dreta moderada, una dreta civilitzada, i aquesta hi és a nivell de votant, però no hi és en el Parlament. No, les directrius polítiques de Tellados i Feijós i tota aquesta gent no van amb una línia moderada. Vull dir, voldran ser moderats de paraula, però de fets no ho són.
1: Bueno, vamos a veure. El tema és que tenim 4 milions d'habitants més de fa molt poc temps. La societat espanyola ha canviat els seus hàbits. La societat espanyola necessita habitatge moltíssim més que antes i no el té. I a partir d'aquí, tot ho podem dibuixar per la via de desnonaments, de la llei d'arrendaments urbans, de la llei de propietat horitzontal, de la llei hipotecària... Tot això està molt bé, però la base de tot això és que hi hagin habitatges disponibles. I la realitat és que l'urbanisme, l'ordenació territorial, s'ha tornat una eina que entre tots, entre totes les administracions, l'han fet un monstru que és difícil de... I ho han comentat aquí unes quantes vegades, un monstru que no permet actuar de forma ràpida. Això necessita un pacte d'estat. No cridar en el carrer. Necessita un pacte d'estat per aconseguir... Clar que sí. Necessita un pacte d'estat per poder aconseguir que realment se puguin fer aquests habitatges. I com se poden fer? Expropiant, pagant a tothom. Tot això és fer volar coloms. El que hem de fer és una col·laboració público-privada. Si no la fas, no tindràs mai solucions prou ràpides. I després, perquè la col·laboració pública sigui possible, ha d'haver un canvi via pacte d'estat de tot el que és la normativa d'ordenació territorial i urbanisme brutal, perquè tot això no costi 10 anys poder fer una promoció quan fan falta ara. Si no se fa d'aquesta manera, molt bé, el que farem serà dir a Menorca no volem fer una casa més. Molt bé, però després se faci responsable de que no hi ha vivenda. Ah, clar, és que li hem de llevar les vivendes en els turistes. Escolti, anem a fer les coses seriosament. Això és un país de lliure mercat, lo siento, de lliure mercat, de propietat privada, lo siento, de propietat privada, i el que s'ha de fer és favorir que aquestes coses, que aquestes promocions, que aquesta possibilitat de que la gent pugui accedir a la vivenda sigui possible. L'altre, bueno, molt bé, cridar. Qui ha provocat això? És que, segons n'Antonio, això ho provoca l'ultradreta.